Troi un gran llamp i les cabres, muntanya avall espantades, cagades de por. Però què feu? Però on aneu? Però pareu, no correu, que us perdreu. Espereu-me que vinc. Ioi, lai, cai. Ioi, lairai, cai. Lairai, carai. I ai carai, m'entrepusso i ai merda que caic. Caic, caic, caic just arran d'un barranc. Mai he trobat la branca on amarrar-me i rellius com despenyo. Precipici avall, ioi lai cai. Ioi lairai cai, lairai carai. Jo caic i rodolo, em despenyo i rodolo, em trenco i rodolo i m'esclafo ben bé sota de tot. Sobre una pedra immensa, al fondo del barranc. Ioi, lai, cai. Ioi, lairai, cai. Lairai, carai. Les cabres a dalt, i jo a baix, esclafat moribund.